0: ens anem aquest A Vivir Castellón de dissabte, aquest 10 d'octubre, parlant d'un tema que és molt important, segurament més important del que moltes vegades ens parem a pensar, com és la salut mental. No sé si ho saben, però avui s'està celebrant el Dia Mundial de la Salut Mental i per això anem a posar el focus en aquest tema i especialment centrats en Castelló, perquè anem a parlar amb Vicent Xavall, que és psicòleg de l'Associació de la Salut Mental de Castelló. Vicent, què tal? Molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada i gràcies.
0: Gràcies a tu. Bueno, tenim molts aspectes dels que parlar en relació amb la salut mental en Castelló. Si te pareix, comencem per el més recent, i és que aquesta mateixa setmana l'Ajuntament de Castelló ha anunciat que està preparant per a l'any que ve, per al 2027, un primer plan municipal de salut mental. No sé què sabeu sobre aquest plan, perquè ens consta que s'està treballant, millor dit, amb les associacions, i quina valoració feu de que Castelló estiga en vies de fer aquest plan.
1: Vale, el plan de salut mental, bàsicament, nosaltres hem col·laborat de manera puntual. Qui l'està portant a cap és el Col·legi de Psicòlegs i la UGI. No sabem res més. Quan el presentem, doncs ja farem una valoració.
0: D'acord, doncs esperarem a aquest plan, que com sabem està previst per a l'any que ve. Bueno, parlem també de necessitats, no? Al final, en el dia d'avui, no sé quines necessitats principals planteja la província de Castelló en quant a tema de salut mental. Per exemple, parlàvem de que tenim 5 hospitals a la província i només en un s'atén en aquest sentit.
1: Sí, bueno, això és un poc un atavisme que tenim ací, perquè bé, la província de Castelló ha augmentat molt la seva població, val? Actualment hi ha més de 6.000 habitants. Tenim 5 hospitals i tota la càrrega assistencial recau sobre el provincial, que fantàstic, treballa molt bé, però sempre estan saturats. Perquè, clar, si totes les urgències de la província van allí, pues és un caos. I si tots els ingressos van allí, pues la gent que viu a Benicarló, Vinosa, per allí, ho tenen mal, perquè està lluny.
0: Per tant, seria positiu, no?, que s'extinguera aquest servei a altres hospitals de la província.
1: Sí, perquè, a veure, la Llei General de Sanitat, l'any 86, el que plantejava era això, que jo no dic que de 5 hospitals tots tinguin servei de salut mental, però almenys l'Hospital de Vinaròs sí que seria molt útil que tingués la sala d'ingressos i urgències 24 hores.
0: Fem aquesta reivindicació també des d'ací. A banda, Vicent, parlàvem de que també, per desgràcia, és un sector, el de la salut mental, que encara està molt privatitzat, no? I això tal volta fa que siga difícil moltes vegades accedir a aquestes solucions.
1: Sí, perquè a veure, el problema, un dels problemes que té la salut mental és el problema de la coordinació entre serveis, de manera que quan més operadors hi ha, doncs més complicat és la coordinació i la comunicació. I així, doncs, bueno, des de l'any 96-97, el que és l'atenció a la cronicitat i la rehabilitació està a càrrec de la Conselleria de Serveis Socials, però el que estem veient és que, per exemple, pràcticament les 4 o 5 residències que tenia la província són públiques de gestió privada o completament privades.
0: Ahí sí que tenim també un marge, evidentment, de millora. No sé, Vicent, si penses que un aspecte positiu en relació a la salut mental és que, a poc a poc, en els últims anys, cada vegada, com que pareix que dona menys por, no?, parlar de la salut mental i per sort, s'està parlant cada vegada més i això també pot ser positiu.
1: Sí, això és un punt que cal posar en valor, perquè és veritat que fins fa uns anys, bueno, la salut mental era com un tabú, quasi que no existia. Ara, bueno, degut a la pandèmia i moltes circumstàncies, pareix que se perd la por a parlar de la salut mental. També tinc que dir que, clar, la salut mental és un concepte molt ampli, però bàsicament tenim com a dos grans grups, el que anomenem trastorn mental comú, que això, qui més i qui menys, al llarg de la seva vida tindrà una depressió, un trastorn d'ansietat, un trastorn adaptatiu, i després tenim l'altre gran grup, que és el que ens dediquem nosaltres, que és el que anomenem trastorn mental greu, que abarca el que és tot l'aspecte de l'esquizofrènia, més trastorn bipolar, trastorn de personalitat, i a nivell d'estigma sí que és veritat que la gent ara ja obertament parla més de trastorn mental comú. En el trastorn mental greu encara tinc dubtes de que la gent ho accepti amb normalitat.
0: Ahir potser encara ens queden uns anys, no?, un treball, com també s'ha fet en aquest trastorn mental comú, que se faci també en el greu.
1: Sí, perquè és que, clar, el trastorn mental greu sempre ha arrastrat una història d'estar lligat a la marginalitat, la violència, casos que són molt, molt espectaculars que queixen en els mitjans de comunicació, i això és el que queda a la població.
0: Ja.
1: De manera que sí que és veritat que el que cal seguir combatent és la inserció i la visibilització i combatre l'estigma en aquest grup de malalties més greus.
0: Aquest mes, per exemple, en octubre, en Castelló, s'està celebrant el mes de la salut mental. No sé si ho valoreu com una iniciativa positiva, no?, que aquest tipus d'iniciatives també ajuden.
1: Sí, bueno, el Dia Mundial de la Salut Mental se celebra tots els anys, al llarg del mes d'octubre, tots els anys hi ha moltes activitats, molts encontres, i ajuda a posar en valor, visibilitzar i reivindicar tot un marge de millores que estan per fer.
0: Vicent, no sé si n'hi ha un aspecte que tal volta als oients els interessa, no? Molts poden pensar que no tenim una formació molt gran en salut mental, a vegades no entenem bé què és el que ens està passant i no sabem quan hem de recurrir a ajuda externa. Com podries ajudar o quin consell donaries a la gent en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que n'hi ha... En primer lloc, n'hi ha que distingir que és el malestar psíquic, la vida quotidiana, el que és un trastorn mental, perquè la frontera és un poc difusa. És a dir, el problema jo també crec que és que estem etiquetant com a malalties mentals el que en realitat són problemes socials. Val? Si te quedes a l'atur, no pots pagar el lloguer, o tens un problema d'assetjament, o tot això degenera o comporta un patiment psíquic, però en si no és un trastorn mental. El trastorn mental, bueno, té una sèrie de símptomes que duren un temps, i quan hi ha que demanar ajuda? Pues quan tu veies que ja està interferint en la vida quotidiana. És així, és simple. Ara que tindre un dia o dos que no dors bé, això no és un problema, però quan jo porto dies sense dormir, que te costa molt fer les coses, que ja n'hi ha un patiment intern que arrastres, és el moment de demanar ajuda i no passa res, perquè demanar ajuda no és una feblesa, és al revés, és un signe de valentia.
0: Totalment, és així. No sé si, per exemple, si està escoltant gent de Castelló, un dels puestos al que podria acudir seria la vostra associació, no?
1: Sí, bueno, nosaltres a nivell d'informació atenem a tot el món. El que passa també és que, clar, si mos ve pues, gent que no és el lloc on acudir, que parla de, per exemple, famílies que tenen un xaval en TDAH o famílies que tenen un pacient en Alzheimer, que això tampoc ho entenem, però bueno, que una primera informació poden acudir i vindre quan vulguin.
0: Per suposat, també enviem aquest missatge. Aixina que Vicent Savall, psicòleg de l'Associació Salut Mental de Castelló, gràcies per ajudar-nos a parlar d'aquest tema en aquest dia tan senyalat. I això, moltíssimes gràcies per haver estat avui en la cadena SER.
1: Moltes gràcies a vosaltres i recordar això, que sense salut mental no n'hi ha verdadera salut. Això és el missatge.
0: Aixina és. Moltes gràcies, Vicent. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
2: BP Energía España te trae toda la información de las fiestas del Roser de Almazora.
3: Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo. Y yo me voy con mi peña, María Alberto Manolo.
0: Y después de esta interesantísima charla sobre la salud mental que celebra hoy su Día Mundial, vamos a irnos hasta Almazora, porque allí también están de celebración, en este caso, de las fiestas del Rosell, y conectamos con nuestra compañera Ángela Berlanga, que está allí mismo. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, David. Pues estoy en Toni, en Javi y en Sergio. Estem ahora mateix en la peña La Calaña, sí, Almazora, y me daría que ens contarem, bueno, pues qué se fa esta peña.
5: Ara estem a la xaranga pegant la volteta per la vila. Molt bé, molt bé. Ja m'han anat a almorzar, m'ho han fet de nostres cubatetes i ara pegarem la volteta, sí.
4: Sou d'ací de sempre, d'Almassora?
6: Jo era de Villarreal, però ja tenia mitja família en Almassora i ja m'he empadronat ací, com en Almassora, en ningun puesto.
4: I estava ací ja, però amagats a la penya, podem dir totes les festes.
6: Amagats totes les festes. No he tornat a xafar Villarreal des del divendres i han començat festes.
4: I ací a la penya, què es fa? Se passa tot el dia ací, mengeu ací, sopeu ací?
5: Nosaltres mengem i algun dia hasta esmorzem i després sopem. I tenim un menú de categoria, podríem dir, que t'ho confirmes els almassorins, el millor menú de tot el poble, segur.
4: Ah, sí? Segur. Què teniu, per exemple, avui, per a menjar?
5: Avui no, avui dinem al bar, perquè com és el dia del bou, pues és especial, però jo què sé. Ahir vam sopar Cap de llom rebossat en escalivaeta. Arròs de carabassa de mà. El dilluns carrilleres pa sopar. Així mos cuidem, la veritat que a muntó.
4: Bueno, us esteu cuidant, però així també us esteu cuidant, així a la penya.
7: Bé, molt, molt. Tots els dies a dinar i a sopar, conforme toca, i a disfrutar de festes, ja van.
4: M'he trobat a molta gent que no era de cap penya. Què li diríeu a aquesta gent? Hi ha que apuntar-se a una penya per a gaudir més de les festes?
7: Totalment, totalment. N'hi ha que ficar-se en una penya i n'hi ha que fer poble, ambient i disfrutar, ja van. No n'hi ha res més.
4: I recomaneu la vostra penya, no?
5: Sí, si algú vol vindre i passar-se per un digestiu, el convidarem.
4: Oye, i el nom de la calanya, per què? Com s'escollís aquest nom?
5: Ui, nosaltres fundadors no som. No sabríem dir-teu. Igual la nostra companya sap dir-te algo més.
4: Però s'escollís perquè sí, hi ha una votació, que vull entendre.
5: No, si esta penya té, ja anem pels 15. Ja anem pels 15, quasi. I això...
6: 2 anys pels 15.
5: No sabria dir-te com és el nom, la veritat.
4: Però el porteu a la samarreta amb molt d'orgull i a gaudir.
5: Pegatines, que ara te donarem una pegatineta.
4: Portem la pegatina també de la penya. Perfecte, perfecte.
6: La sort és que, sigues de penya o no, si vas per la vila, coneixes a gent de diferents penyes, ho disfrutes igual, perquè tot el món fa germanor i s'ajunta. No com en altres pobles que tens que anar d'una penya a una altra caminant mig quilòmetre. Així estan totes juntetes i totes disfruten juntes.
5: Fem amb un to poble.
4: Pues ens quedem a ser al poble, a les penyes, gràcies.

0: I anem encara en el final d'aquest programa, a poc, i això vol dir que és dissabte i que tenim el punt de vista fester una setmana més de la mà de Rosana Blasco. Rosana, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, com sempre, amb moltes ganes de contar-vos coses, de tornar a transmetre este punt de vista fester nostre, que ja saps que és molt, molt singular. I avui, David, tenim un punt de vista fester molt, molt internacional. És tan internacional que, a part del nostre Pasqualet, jo li he demanat a Felipe, que avui el tenim al control, que busque ahí ses altres músiques. Anem a mirar, només dir si en esta música la gent el suggerís ja de quin país podríem estar parlant.
0: A veure.
1: Si això, a veure.
0: Hem creuat un oceà, inclús, no?
1: Inclús. Bueno, és que aquesta sensualitat del tango argentí, bueno, que no te'ls diuen que és argentí, però com que avui anem a parlar també d'Argentina i de molts d'aquests països, no els anem a llevar l'autoria.
0: Clar que no.
1: Doncs te conté tot això perquè jo volia parlar avui d'aquest punt de vista fester, però un poquet, tal vegada, diferent, des d'una altra perspectiva, com tu dius. I és que tant avui, ja ha començat este matí, com demà, se fan les jornades de la hispanitat així a Castelló. Esta vegada, d'una manera excepcional, se va a tractar de posar en valor l'artesania, el folclore, la música i tot això de tots aquests països, de totes aquestes persones que estan, són els nostres veïns, són uns altres castellonencs, uns castellonencs que han vingut de molt lluny i que en este 12 d'octubre, que celebrarem el dilluns, pues se vol també transmetre. I a mi se m'ha ocorrit, bueno, si parlem de punt de vista fester, què podien fer? Pues jo no sé si tu tens molts amics que siguin d'algun d'aquests països.
0: Alguns tinc, sí.
1: Alguns
0: tens. Perquè tenim molta presència en la
1: província.
0: Tenim
1: molta presència en tota la província i cada un també entén la festa d'una manera diferent. I avui ens preguntem, com serà que entenen la festa o que viuen o que reben les nostres tradicions totes les persones que ja estan instal·lades ací, ja pràcticament són veïnes o ho han segut, però que jo imagine que en una mostra com esta que tenen estos dies, quan ells tenen la capacitat de mostrar, d'oferir els seus productes, la seua música, la seua gastronomia, pues també els fa sentir, no sé si enyorança. Doncs per parlar de tot això, tenim una persona que tant a nivell professional com a nivell personal ens pot contar moltes coses. Jo li he demanat, abans de res, que ja saps que m'agrada molt la música, li he dit, quina música vols que t'acompanyi per a què te presentem? I ella m'ha passat esta música.